Així comença l'última edició del suplement cultural de Ràdio Alcoi, que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi de la temporada 2025-2026. I en els diàlegs radiofònics, en no res, estarà la regidora de Cultura, Elisa Guillem, per fer un balanç del que ha estat la programació cultural a la capital de l'Alcoià els darrers 11 mesos. Una graella d'activitats que per aquest divendres anuncia l'actuació de Sons d'Embat. Estarà Pau Barberà, component d'aquesta formació, perquè els avance què sonarà al concert a celebrar a l'Auditori Amando Blanquer, a la zona nord de la ciutat, en el context del cicle Somriu de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat i també dins de la programació de Viu l'Estiu de l'Ajuntament d'Alcoi. Proposta expositiva. Hem visitat Disseny en Dansa, mostra realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi. Els contarà més la directora d'aquest centre, Diana Ortiz. Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: Estem a l'últim tragaluz de la temporada, així que volíem donar una mirada del que ha sigut culturalment al COI en els darrers mesos i també què ens espera en l'horitzó. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, la veritat és que sí, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per vindre a l'estudi central de Ràdio al COI perquè volíem fer un balanç d'això, els últims mesos, els darrers mesos, tant a la programació al Calderón com els grans esdeveniments, com ha sigut el Sant Jordi, la mostra de teatre. Com ha anat?
1: Jo, sincerament, enguany estic supercontenta, de veritat que sí, perquè bueno, la temporada del Calderón, les xifres ho demostren, no? I eixa, no, eixa tasca que s'ha fet d'anar a buscar eixos nous públics, doncs està donant aquests fruits, no? I bueno, tenim sempre ja aquest públic que és molt fidel, però a poc a poc també anem veient com gent que va acostant-se al teatre i això és genial. Sobretot també jo penso que és gràcies a aquesta programació que estem fent, que és tan variada, no? I que també intentem buscar aquest equilibri entre el que és la programació local pròpiament dita, no? Perquè ja sabeu que sempre tenim a les bandes, mm-hmm. que tenim també bueno, la dansa de les acadèmies, no? Bueno, pues, a banda, aquest equilibri entre la producció local i després el dur també produccions que són a nivell nacional, però que són molt bones i, a més, també amb un ventall superdiferent perquè estem parlant de que hem tingut comèdia, hem tingut a Res Alterio, hem tingut a molts grans caps de cartell, diguem, hem tingut tragèdia, hem tingut una miqueta de tot. I després també, bueno, el Calderón, eixa gran setmana, no?, que és la setmana de la mostra, enguany ha sigut espectacular, perquè, bueno, jo vaig dir durant eixe balanç, no?, el fet de que hàgim tingut un 21% més de professionals que vingueren a la mostra. Això és molta gent. És un percentatge molt elevat. Pensem quan mirem la tele, no? I ens diuen a la primera, Barça-Madrid, un share d'un 16%. Bueno, és que estem parlant de que nosaltres hem crescut, no un 16%, un 21%. O sigui, i ahir estem parlant d'un total, i nosaltres estem parlant de que hem crescut, no? Evidentment, no es pot comparar, però el que vull és que tinguem en xifres, no? En aquests percentatges, el que vull dir és un poc que la veritat és que l'acollida ha sigut impressionant. El sector ha apostat per el COI, ha apostat per un bressol cultural com és el COI, i jo crec que hem d'estar molt agraïts, i bueno, evidentment també al públic, no? Perquè estem parlant de que si l'any passat havien sigut més de 4.000 persones que havien visitat el que era, bueno, tota la mostra, doncs enguany estem tenint en compte que han sigut menys dies degut a les retallades d'aquest 30%, val? Per tant, jo estic molt contenta perquè el balanç, jo penso que a nivell cultural el COI respon, el COI és creadora, però també és productora i és consumidora. I jo crec que aquest equilibri és magnífic i, bueno, i anem a continuar amb ell.
0: De fet, també en aquestes últimes setmanes la cultura s'ha traslladat als carrers del COI i la programació de Viu l'Estiu. Ja els teatres han deixat temporada de descans i també ha anat bé, no?
1: Sí.
0: Les diferents propostes tant de teatre, de música que hi ha hagut als diferents barris de la ciutat.
1: Sí, sí, a més les fotos, perquè nosaltres sempre intentem, no?, captar les fotos, el públic, tot això, no? I la veritat és que estem supercontents també, perquè està bé. Hi ha molta gent. Una de les coses, bueno, ja a l'anterior tragaluz jo ja ho vaig dir, no?, que una de les coses que ens proposaven de cara a l'estiu era dur la cultura a tots els barris, que la gent es trobara la cultura en el carrer. Perquè, bueno, jo no cansaré mai de dir-ho, els hàbits de consum estan canviant per a tot, no sols per a comprar. I llavors el que hem de fer és, nosaltres ens hem d'anar adequant a aquests canvis i a aquests hàbits de consum. Que, bueno, que el teatre de text, pròpiament dit, evidentment, sempre estarà. Les grans produccions sempre estaran, evidentment, no? Però, bueno, igual que abans la gent consumia moltíssima música, per exemple, comprant els seus CDs, actualment està consumint-la en els festivals. Ahí tenim també aquest Sant Jordi que ens demostra, no?, que la gent consumeix la música en els festivals. Per tant, el que estem fent és un poc això, adequar-se a aquests nous hàbits de consum. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents. Hem hagut de reprogramar alguna coseta pel futbol, evidentment, però, bueno, però molt contents també perquè, bueno, vaig jugar a Espanya, vaig jugar la selecció i després vam anar a veure el teatre, vam anar a veure el circ i, escolta, i s'ha pogut fer tot i la gent ha gaudit de totes les coses, del futbol i del teatre. Per tant, escolta, pues que millor, no? Estem en estiu, estem disfrutant, estem al carrer, ixim i, a més, ho tenim baix de casa. Baixen els papàs, les mamàs, els xiquets i les xiquetes. Bueno, pues benvingut siga.
0: I ara en agost, unes setmanes de descans, i en setembre de nou la cultura, i ja heu anunciat la temporada fins a desembre en el Teatre Calderón.
1: Sí, la veritat és que, bueno, nosaltres anem a continuar, no diguem, entre aquest equilibri de les produccions pròpiament dites que són nostres, no? I després també, bueno, pues el teatre més professional, més a nivell nacional, i intentar arribar a tots els públics i que al final, no, el sol és per a tots, no? Pues que tot el món tinga ese, el seu espai, que tot el món tinga ese momentet. També una de les coses que nosaltres hem canviat des de fa 2 o 3 anys és precisament també els horaris, moltes coses. Abans a ningú li s'ocorria anar al teatre un diumenge per l'espre. I escolta, i ara, en hivern, és espectacular el bé que ens està anant quan posem els diumenges per la vesprada o per el matí. O sigui, els diumenges ens estan funcionant superbé. Que també, bueno, pues estem canviant horaris, estem canviant coses, i o sigui, em referisc a la societat. Sí, bueno, sí. Pues nosaltres també ens estem adequant a aquestes coses, no? Bueno, anem a tindre, bueno, pues des de la gala del 9 d'octubre, que ja sabeu que sempre està ahí, i que bueno, que nosaltres vam intentar donar-li un enfoc una miqueta diferent, clavant-li eixa part de dansa, que jo crec que està funcionant molt bé. Bueno, tenim a Ramonets, o sigui, per a públic més infantil. Tenim Mecano, tenim tenim musicals, sí. Tenim drama, tenim comèdia, i després a mi m'agradaria donar enguany, ja vindrem un dia a parlar de més exactament, no? Però el Teatram enguany té 2 obres al Calderón, perquè és que va ser espectacular, perquè a l'hora de triar és que no podíem, era un nivell que és que, bueno, impressionant, no? I la veritat és que hi ha dos que són com grans produccions. Són com grans produccions i necessitaven un espai molt gran. Per tant, enguany el Teatran tindrà 2 representacions al Calderón. Tot això sempre recordant que això és abans de Nadal, evidentment, i després, bueno, ese Santa Cecília tan potent, no?, també, que anem a tindre, en el que és impressionant, no?, la quantitat de músics professionals i d'educandos que hi ha al COI, i que, bueno, de bandes de xirimiters i tabaleters, de danses, és espectacular, perquè la veritat és que és complicat fer un poc el puzzle, no?, per a que tot el món càpiga, perquè hi ha tant que és una passada, sincerament vos ho dic, no? I evidentment jo des d'ací convida tot el món a que vinga, que tenim concerts de Nadal, que tenim Santa Cecília, que tenim teatre, que tenim musicals, que tenim per a xiquets i xiquetes, que tenim drama. Escolta, segur que alguna cosa ens agrada. És que és impossible que no ens agradi res.
0: Per això en ticketalcoi.com ja heu publicat tota aquesta programació, sí, perquè la gent comença a fer aquest tast, no?, i agendar-se, reservar-se la data, no?, per anar a veure. I a més també abans parlaves de grans produccions de xicotetes. El Teatram, recordem que és la mostra de teatre amateur. I també jo crec que un punt fort que té així la ciutat del Coi és preus raonables per anar a veure també grans produccions. És a dir, tu te'n vas a Madrid i potser pot costar l'entrada 35 euros i així en 15 euros la mateixa.
1: Correcte. Anem a veure, una de les coses més importants que tenim i que des del començament hem treballat moltíssim, la cultura en el COI està tota subvencionada. vull dir, les entrades per a tot el món estan subvencionades, vull dir, realment ja, el cost real no està abonant-lo el client, val? Bueno, el client, l'espectador, disculpeu. Mm-hmm. Realment, vull dir, és una de les coses que sempre ha tingut clar el Departament de Cultura, perquè la cultura ha de ser, hem de facilitar el consum d'ella, no?, per a que arribi a la màxima gent possible. Independentment de que també sempre treballem molt amb serveis socials, de la mà de serveis socials, per tal de que sempre es guarden, bueno, un paquet d'entrades per a famílies, bueno, en exclusió, en risc d'exclusió, gent en risc d'exclusió que puga també, evidentment, gaudir de la cultura. Perquè al final es tracta d'això. La cultura, bueno, al final és una miqueta que ens defineix, no?, com a societat també. I si parla de nosaltres, i si ens engrandeix, i si, bueno, al final és el que ens alimenta una miqueta l'ànima, no? I hem d'alimentar-se l'ànima tots, no? I evidentment hem de tindre això a l'abastiment de tot el món. Per tant, jo crec que és una cosa que sí que els alcoians i alcoianes haurien de posar en valor, el fet de que és cert que, bueno, que tot allò que està programant-se al Calderón són coses d'un nivell espectacular. Estem parlant de produccions que estan, bueno, que estan dins del circuit nacional, i dins de l'IBC, de l'Institut Valencià de Cultura, i que, bueno, que la veritat és que estem duent el coll a un preu molt, molt, molt bo.
0: I de la part artística als escenaris on es fa cultura, quines novetats en quant a infraestructures o quins projectes hi ha previstos per als propers mesos i el que està pendent de fer?
1: Bueno, anem a veure. Per fi el Calderón, després de 30 anys, acabarà amb aquesta llicència. Bueno, ens queda no res ja. I la veritat és que el Calderón està, vamos, impoluto. Impoluto, i ens hem deixat molts diners allí, mal, però bueno, tenim una infraestructura en estos moments que bueno, pues que és el que es mereix al coll, i al final els diners públics estan per això, no? Per a millorar les nostres infraestructures. Després una altra de les dels espais culturals que tenim és l'IBAMCADA. L'IBAMCADA ara mateix ja comencem amb aquesta licitació de la climatització. Ja també estem parlant amb l'IBAM per veure quina serà aquesta primera exposició que podria vindre al COI, no? I per tant també, bueno, pues, aquest altre espai que és l'IBAMCADA, pues, també acabarà, no al 2026, perquè ja sabem que les sessions són una miqueta lentetes, no? Però sí, al 2027 acabarà ja absolutament impecable. Malauradament, bueno, sí, ja hem vist les retallades que hem tingut, no? Hem tingut aquestes retallades amb unes subvencions que ja estaven concedides, com eren les de l'IBACE, doncs evidentment aquella gran promesa del principal no s'ha complit. Jo des que vaig entrar ací, ja porto 3 anys, vaig cap al quart, i bueno, portem anant a València parlant en tots els consellers i conselleres que hem tingut. Tot el món el diu que sí, i després de la veritat és que hem vist que no ens donen els diners per a poder arreglar el principal, i la veritat és que és una llàstima, no? Perquè és un dels teatres més antics que hi ha a tot el País Valencià. El més antic que té el COI, a més, molt volgut. No, nosaltres, evidentment, sí que hem anat fent una certa inversió ahir, perquè no podem deixar que caiga, evidentment, i bueno, i és una de les infraestructures que tenim els alcoians i les alcoianes. I, bueno, i sincerament, la meva feina és continuar lluitant per tal de que ens donen aquests diners i per tal de que el COI puga tornar a gaudir al 100% del teatre principal.
0: Seria aquesta reforma, no? Aquesta remodelació que sí. Cal que es faci.
1: Sí,
0: no?
1: sí, a veure, és absolutament imprescindible fer-la. Estem parlant de 450.000 euros, que realment per a una conselleria això és de risa. I sincerament, i per a un ajuntament són molts diners. No podem... L'Ajuntament d'Alcoi no pot fer front a tot el que hi ha davant, no? En referir-se a que, bueno, de, tant les obres de l'IBACE com les millores dels espais. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt dir i és que jo recorde que els diners de Generalitat, perquè sí, sí, en esta casa, no fa molt, no? La setmana passada una persona va dir, no, és que això és com un regal, no. Anem a veure. Els diners de Generalitat són també dels alcoians i les alcoianes perquè s'han pagat amb els nostres impostos. Vull dir, per tant, és absolutament just i a més necessari que nosaltres mateixos també reivindiquem el que és nostre i aquests diners són nostres. Per tant, bueno, la meva tasca és aquesta precisament, no? I continuaré reivindicant els diners dels alcoians i les alcoianes perquè són nostres i és el que ens mereixem.
0: Ja per acabar, estan en marxa dos convocatòries, sí. Dos premis, un molt consolidat, que és el Premi de Teatre Ciutat del Coi Pep Cortés, i d'altre que també ja està ben arrelat, com és el Premi de Novel·la en Valencià, Isabel Clara Simó.
1: Sí, bueno, a més tinguem una cosa, dins del nostre territori, no? A més són molt importants. Jo no sé si els acollants i les acollanes en som conscients, no, però és un dels que a més té la major bueno, de les més grans aportacions econòmiques. Estem parlant de 8.000 euros cada un dels dos, no? Clar, això fa que es presenti molta gent. Es presenta molta gent, tenim un jurat que és molt professional, evidentment, bueno, cada any sabeu que va canviant, evidentment. I, bueno, jo des d'ací, aquells i aquelles que estiguen ara mateix escrivint, vos recorde que tenim fins al 7 d'agost, per favor, ha d'entrar tot en temps i forma, evidentment, i si no, no podrà ser. Jo encoratge tot el món a que participi, als escriptors i les escriptores. La veritat és que és una passada el que després acaba el que ens envien. Uh-huh. Hi ha coses d'una qualitat espectacular. I bueno, és una manera més en la que el COI continua demostrant que és bressol de cultura i bressol de creació. Nosaltres això ho fem espectacularment bé. Els alcoians i les alcoianes formem la creació com en cap lloc es forma. I això és veritat, és que la gent de fora ens ho diu. Aquesta setmana estàvem parlant, per exemple, precisament dins del món audiovisual, no? I ens comentaven, no, és que els millors dobladors i dobladores són del COI. I és que és cert, és que tenim, per exemple, una escola de teatre, bueno, moltes, no? Que això el que està fent és que precisament el que tenim, bueno, tenim una pedrera impressionant, no? I en general, amb tanta associació cultural, no? I tants grups, tant siguin de dansa, com siguin de música, com siguin, el que està fent és que, bueno, estem formant des de ben menuts i menudes als alcoians. I això fa que de veritat és que no en som conscients perquè igual és que és el nostre dia a dia, no? Però el nivell que tenim és espectacular. I des d'ací torne a dir, per favor, si esteu escrivint en casa, recordeu-se, el dia 7 d'agost és l'últim dia. Participeu perquè és que és un grandíssim premi que, a més, ja té un gran reconeixement. És que, a més, a banda dels diners, és que fa currículum.
0: I es publiquen les obres.
1: Es publiquen les obres, clar que sí. Per tant, bueno, encoratjar-vos i ànims.
0: Perquè rebreu les candidatures, el jurat, els respectius jurats es llegiran i la previsió és que a final d'any es digui
1: sí,
0: el guanyador.
1: Sí, sí, bueno, a veure, normalment després es sol fer si sí, abans de Nadal, es sol fer abans de Nadal, més o menys per ahir, bueno, pues toques per telèfon i a més és una passada quan toques, saps? Perquè és com a que no s'ho esperen ningú. Al principi hi ha inclús algú que el penja perquè no coneix el teu, evidentment no coneixen el teu telèfon, has d'enviar-li un WhatsApp, dir-li, hola, mira, que soc la regidora del COI, perdona, pots agarrar-me el telèfon? Jo què sé, tens ahí algunes coretes d'estes, no? I després es ponen tots nerviosos. És molt xulo, la veritat, és que és molt bonic i la gent, bueno, es queda al·lucinada, de veritat que sí, i que són diners, que són 8.000 euros, sabeu, és que són diners. Mm-hmm. I jo torno a dir, no és només diners, és que té el valor afregit, aquest prestigi que està donant el currículum. Mm-hmm.
0: Elisa Guillem, regidora de Cultura, com sempre, un plaer rebre tant al sí al Suplement Cultural, gràcies també pel suport durant aquesta temporada, i si no passa res, en setembre ens retrobarem amb molta més cultura.
1: Sí, igualment, moltes gràcies a vosaltres, i esperem que no passem molta, molta, molta calor, o per almenys que la portem el millor possible, no? I el que ens queda d'estiu, que el disfruteu moltíssim.

0: La programació de Viu l'Estiu d'ací del Coi demà té una cita, serà a les 11 de la nit a l'Auditori Amando Blanquer amb Sons d'Embat, que també està marcat dins del cicle Somriu que organitza la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat. Per conèixer un poc més sobre aquesta proposta musical, salude a Pau Barberà, que lidera aquest grup de Sons d'Embat i a més també toca l'acordió diatònic. Pau, bon dia!
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, i vosaltres, com esteu a compassos previs d'actuar al Coi?
1: Pues molt bé, genial. La veritat és que ho portem molt assajat, amb moltes ganes de que la gent del Coi vegi el nostre espectacle, perquè serà una oportunitat única que farem.
0: Què podrà escoltar el públic?
1: El públic podrà escoltar música d'arrel. Nosaltres sempre diem que fem música d'arrel, és el nostre punt de partida, no? La música tradicional ibèrica i mediterrània. Però no ens posem límits. És com que barregem influències del folk europeu, de la música d'autor i sonoritats molt més actuals.
0: Sou un grup integrat per músics, no sols d'ací de la Cuita Valenciana, sinó també de Catalunya i Andalusia. Presenta'ns qui són els companys que estareu a l'escenari.
1: Pues, totalment cert, de gent de Catalunya que té pues, el seu afincat a Andalusia, i és gent que està dintre del món del flamenc, com era Abraham, el guitarrista, que és un guitarrista fenomenal, no?, que ha acompanyat inclús a la gran Estrella Morente. També tenim el Luri Català, que és un cellista, no?, és la nostra base de Sons d'Embat, el que fa la línia de baix, però ho fa des d'un cel, i això ja és prou especial, no? I després tenim la gent dels voltants de València, que com és la Berta, que és la poderosa sirena del nostre projecte, a veu, inconfundible, i després tindrem el Jordi Pastor, que també toca amb el Pat Botifarra, i el Jordi a la bateria també, que és, bueno, un estupendo bateria que toca amb la Sandra Bonfort, no? Tots estem un poc vinculats al món de la música professional i dels escenaris.
0: Bueno, i Pau Barberà a l'acordió diatònic, no?
1: Exacte, exactament. I jo que, bueno, dirigis un poc este cotarro d'aquest projecte musical que m'encanta i que efectivament toca l'acordió diatònic, que és el fil conductor del projecte, no? I la sonoritat que crea els paisatges i que explica una part de la història del projecte.
0: A les 23 hores serà la cita. Jo recorde als nostres oients que és entrada lliure, que està marcada dins del cicle Somriu i també de la programació de l'Ajuntament d'Alcoi de Viu l'Estiu. Pau, com és actuar tan prop de l'espectador, aquesta interacció amb el públic?
1: Bueno, és molt íntima. De fet, quan fem partits per cantar inclús, no? És com aquesta reciprocitat que fa que nosaltres no fem sols música, no? I els convidem a un viatge sonor. I això és un privilegi per a mi, no? És una de les coses que més m'agrada de la música, no? No sé, poder compartir una proposta que fas des de a nivell personal, no? I que arribi tant. O sigui, a mi m'encanta. És un poc, només el que es veu és com la punta de l'iceberg, però n'hi ha un gran fons allà.
0: És la primera vegada que actuareu com a Sons d'Embat ací al Coi? Perquè sé que hi ha alguns músics que han estat anteriorment en altres projectes. O ja haveu estat ací alguna vegada?
1: No hem estat al Coi encara. De fet, ens fa moltíssima il·lusió poder tocar al Coi. És una alegria compartir un espai tan emblemàtic com l'amfiteatre. I de moment és una ciutat també pues, molt vinculada a la cultura i un privilegi formar part d'aquesta programació, no? Proposta per fer música feta des del territori. I en una ciutat com el Coi, que és una ciutat gran, ens encanta tocar els poblets, no? Perquè és molt íntim. Després ens venen els vuelos a contar-nos i a compartir històries, no? Però les ciutats grans ens agrada apropar, sobretot, aquesta música, perquè ens pot veure molta més gent, i més quan és a l'aire lliure, i ens pot veure que la música tradicional no és tan tediosa o avorrida, sinó que en una mirada actual la podem fer molt més viva i que no serà una peça de museu. I per tant crec que és una oportunitat molt, molt, molt gran tocar a una ciutat com Alcoi.
0: Parlaves de que els espectadors se vos arrimen, no? I parlen amb vosaltres sobre eixa música. Si alguna no la coneixeu, alguna cançó del territori, d'eixes d'arrel que dies, vos inspira per incorporar-la al vostre repertori?
1: Sempre. Sempre les cançons que arriben des de eixes veus que han travessat el temps o que són precedents, per a nosaltres és una manera d'investigar, no? Com una cançó encara pot dir-nos algo a dia d'avui, no? Aleshores, moltes vegades se les apuntem o desmestiguem, no? Perquè no sols fem música, sinó fem també un treball com de camp, de recuperació d'aquestes cançons que encara ens volen contar alguna cosa. Doncs és molt ric que vingui algú o que ens diga, inclús, per exemple, en el cas de l'acordió, molta gent major tocava l'acordió i el mateix, jo tinc un acordió i si algun dia vens per aquí o si algun dia vols passar a casa i tal, també ensenyo. La gent s'obri de porta a porta ensenyar que el que era la seva vida, no? El que ha sigut una part de la seva vida, i això és preciós.
0: I si volen conèixer en directe este projecte que ens presenta Sons de mateixa música tradicional d'arrel, demà a les 11 de la nit a l'Auditori Amanda Blanquer, a la zona nord d'Alcoi, serà l'actuació. Jo t'agraeix molt, Pau, que ens hagis atès així en Tragaluz i desitjar-vos que vos vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos i esperem que la gent de les comarques veïnes i d'Alcoi pues, estigui ahí present el dia 31.
2: Ens n'anem a publicitat i tornem amb més cultura. Amigos de la música de Alcoi, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoi y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París, solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoi.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoi con la música. Escolten Radio Alcoi, som a Tragaluz. I hem estat en Fundació Mutua Levante per apropar-los radiofònicament una exposició amb molt d'art. Teniu estem en Fundació Mutua Levante perquè volem presentar-los una nova exposició que ja fa unes setmanes que està a l'abast del públic, però volem aprofundir sobre aquesta bonica iniciativa. S'anomena Dissenys en Dansa i ha estat creada per l'alumna de l'Escola d'Art i Superior de Disseny del Coi. Avui m'acompanya la seva directora, Diana Ortiz. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com esteu a l'escola?
3: Bé, doncs ultimant les coses ja per preparar el curs següent.
0: Com va néixer aquesta proposta, aquest projecte?
3: Pues aquest projecte naix de la iniciativa de voler reflectir, considerem la posta en escena de lo que és la dansa del segle XX, en un àmbit molt més contemporani, aprofitar algo que històricament està molt historiat i algo que perdura, no? En la nostra essència, no? com a ciutat cultural, i plasmar-ho d'una manera molt més artística, molt més contemporània, aprofitant diferents disciplines i fer un projecte que abarcarà, pues, en aquest cas, quatre disciplines diferents de l'escola.
0: Quines són?
3: Pues en un principi, el que embarca aquest projecte que dura 2 anys, comença el cicle d'estilisme i indumentària, on es fa una investigació de lo que són els ballets del segle XX, i el que pretén és, pues, aquestes arts performatives, traslladar-les a un nou disseny, des de lo que existia fins a lo que el nou alumnat està creant, en un disseny d'autor, en un disseny que s'arriba molt més a l'actualitat, i on aquesta funcionalitat o aquesta part artística perdurà fins als dies d'avui. Mm. Vale, en primera instància va ser els alumnes d'estilisme qui van fer els dissenys, al mateix temps que la part de gràfica publicitària, l'alumnat, va fer les il·lustracions o la part de la carteleria, que podia ser una relació directa en aquests ballets, no? En aquesta dansa que n'hi havia, i aplicant-la en una tipografia creativa molt més actual i fer una variació molt interessant d'aquest projecte. Entonces, aquestes dues disciplines van estar a la volta treballant-se durant el primer any, mm-hmm. i després, aquest últim any, es van sumar animació i fotografia, perquè al final l'excusa d'aquesta exposició és que, com ja sabreu, fotografia fa una exposició anual, la seguim Fundació Mutua Levante, sempre tata algun àmbit cultural, d'inclusió, no? Un poc els valors que treballen des de la Mutua i des de l'escola, i ahir va ser quan van dir, ostres, aprofitem aquesta fotografia d'aquests estilismes que tenim tan preciosos en aquesta carteleria, no? En aquesta tipografia tan investigada, per fer tota una exposició que és molt visual, jo crec que abarca tots els públics, i al mateix temps animació, com anàvem a oblidar-se del departament d'animació, va fer a partir de la música clàssica d'esta temporada unes animacions super conceptuals, artístiques, molt plàstiques, i bueno, l'alumnat ha sigut brillant perquè ha respost molt bé un projecte que tenia una eixida com va ser exposar així en maig en el 2026.
4: Per això, quan entres a Fundació Mutua Levante, tant a la sala A com a la sala C, veus tot aquest treball magnífic que ha fet l'alumnat. I a més també, a mi el que m'ha cridat l'atenció, Diana, és que heu traslladat, no, a aquests escenaris culturals de la dansa de la nostra ciutat, com per exemple són el Conservatori, clar, i el Teatre Calderón.
3: Exacte, és que la idea de que la fotografia és un mitjà que pot plasmar qualsevol espai, el nostre professorat, junt a l'alumnat, va plantejar diferents seqüències, tant urbanes com dins del propi conservatori, com dius, municipal, i agrair, per supost, al Calderón, que es va obrir les portes per a fer fotografies amb l'alumnat, amb persones de dansa, alumnat també del conservatori, per donar-li forma a aquestes fotografies, no? I donar-li aquest moviment, perquè al final el que volem és que aquesta exposició redefinisca els límits de la part clàssica, del disseny i a través de la performance.
4: Mm-hmm. I durant aquests dos cursos en què s'ha estat treballant en aquest projecte, jo no sé si aneu veient l'evolució, com reaccionava l'alumnat.
3: Pues l'alumnat al començ, de fet, com van fer la inauguració, va ser molt divertit perquè estaven poc assustats, perquè sabien que el que anaven a fer, estem parlant de que un primer de cicle d'estilisme es va clavar ja en aquesta envergadura. No eren capaços de veure el resultat perquè estaven començant a muntar corpinyos, a muntar plecs, no? I entonces es feia molt difícil dir, jo faré un vestit i això es representarà en una exposició. El treball va ser tan constant i tan ben tutoritzat pel professorat que tenim a l'escola, que realment quan ells van veure aquests resultats, de fet no tenen res que envejar a qualsevol producte final, perquè són prototips, però són d'una qualitat immensa.
4: Ahir anava jo, quan ja se ho van veure així i es va fer aquesta obertura oficial, com van reaccionar?
3: Es va encantar perquè ja la gent que havia treballat durant el primer any ja anava veient el resultat de les fotografies. Molts dels alumnes són models d'aquestes prendes, van ser models durant tot el procés, perquè clar, per a fer els dissenys necessitaves un cos físic, no? Per estudiar la mobilitat, el moviment, l'elasticitat, i sabien que anava, com anava quedant. Però aquest resultat final, aquesta congruència de disciplines que ha quedat d'una manera tan magnífica, jo crec que és algo que al final a tots ens ha sorprès, no? Perquè tu vas veient la feina i vas treballant dia a dia, però és de veres que confiava en un resultat com este.
4: A més, el títol molt encertat, Dissenys en dansa.
3: Exacte, sí, és una manera de dir, això si no s'acaba, és algo que està en moviment, que és un poc el fil transversal del moviment, de com tot evoluciona, no? En este cas, els ballets, la música, l'art, les disciplines artístiques, com van evolucionant d'algo més enrere fins a l'actualitat i que mira cap al futur.
4: I si vostès volen conèixer aquesta exposició, va estar oberta fins al 9 de setembre, encara queden setmanes per davant, per vindre a conèixer aquest resultat. A més, també durant cada peça o cada fotografia o cada estilisme que es pot veure, Diana, hi ha unes carteles que té una informació per a mi molt valuosa, perquè posa el nom de l'artista, de l'autor, i això també posa en valor aquesta tasca, aquest treball que han fet al llarg d'aquests dos cursos.
3: Clar, estem parlant de que han sigut quatre disciplines on tot aquest alumnat que pertany a aquestes disciplines ha treballat, i jo crec que és molt important que ells vegin aquest treball reconegut, que la gent vinga a visitar-nos, que es vegi el treball tan magnífic magnífic es fa, sobretot la part expositiva, que tant en la sala com en la sala C n'hi ha una part, no?, molt més tridimensional, molt més d'envergadura, no?, d'espai, que ens prenen a la sala.
4: I què suposa per a l'Escola d'Art i Superior de Disseny del COI un projecte com aquest i que tinga aquesta visibilitat en un espai cultural de la ciutat?
3: Pues per a nosaltres és una magnífica oportunitat. De fet, com el comentava, esta exposició de fotogràfica la fem d'una manera anual. És algo que ja ve arraigat des de l'escola i des de Fundació Mutu Levante, i que tinga, en aquest cas, aquesta capacitat d'abarcar no només la fotografia, sinó altres disciplines, és fantàstic, perquè al final el que fem és donar visió, no?, al treball que es fa des de l'escola i a nivell tan professional, i és una oportunitat que tinguem totes aquestes setmanes per a poder contemplar-la.
4: I el professorat què diu?
3: Pues està molt content, molt cansat també, perquè ha sigut una carrera de fons durant 2 anys, però molt orgullosos del treball que s'ha fet.

0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web, aplicación móvil de la cadena SER, ya los que nos escucháis después en el podcast de SER Deportivos Alcoy. Es jueves 30 de julio, estamos acabando ya temporada de SER Deportivos, lo haremos mañana con el concejal de deportes Alberto Belda, en un día en el que hoy el Ayuntamiento de Alcoy va a rendir homenaje a los 71 deportistas que han tenido durante el año una medalla, tanto nacional o internacional, que les acredita como estar en un podio, como mejores, insisto, en tanto nacional como internacional. Será a las 7:30 en la sala Ágora, y en un día en el que hoy también vamos a hablar de lo que es la Ultra Mediterránea Unión Alcoyana Seguros, que ya sabéis que será la tercera semana del mes de enero de 2027, y que bueno, pues estuvimos en la presentación. David Miró estuvo hablando con nosotros después de la presentación para contarnos todos los detalles de lo que es una ultra mediterránea que bueno, pues va a traer cerca de 2.000 personas en la ciudad, y que la prueba más dura es de 160 kilómetros de recorrido por diferentes municipios de la comarca. Pero a la 1:09 de la tarde, aquí en este SER Deportivos, hoy queremos tener a una persona especial que vamos a hablar con ella durante mucho tiempo a lo largo de la temporada, pero que queremos saber cómo han empezado. Es el entrenador del Deportivo Alcoyano, Fran Alcoy. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues gracias por atendernos en directo, en primer lugar, en un día en el que, bueno, ya calor, ¿no?, después del entrenamiento de hoy, supongo.
1: Un placer atenderos siempre, y sí, hoy ha apretado otra vez el calor un poco. Entrenamos a horas muy tempranas, pero bueno, a partir de las 9:30, a las 10 ya el sol pega. Pero es lo que hay ahora con estas temperaturas, y hay que adaptarse y procurar entrenar lo más pronto posible para quitar horas de sol.
0: Si echamos la vista atrás, mister, del 30 de julio del año pasado a este, menuda manera de empezar una y otra, ¿eh?
1: Sí, totalmente. La temporada pasada fue una temporada con mucha demanda de todo, con muchas prisas, porque bueno, yo que fui el primero en aterrizar después de José Alemán, el director deportivo, pues aparecí aquí por el Collao pues un principio de julio, y los jugadores fueron llegando poco a poco, y bueno, en estas fechas pues nos faltaban varios jugadores, bueno, todo es distinto. El club ya ha estado un año funcionando, una temporada, y hemos tenido más tiempo pues de todo, de trabajar desde que terminó la temporada. Ahora pues el mercado ha podido entrar con más tiempo.
0: 12 futbolistas de la temporada pasada se han quedado, una columna importante para lo que es el proyecto y también la forma de trabajar.
1: Sí, eso es vital. Eso es vital, mantener un bloque que ha funcionado la temporada pasada. Nosotros, como lo hemos comentado, no somos un club, o no es un club el Club Deportivo Alcoyano apoyante en cuanto al nivel de presupuesto que tienes, y el arma más grande que tienes es la renovación de tus futbolistas, porque entrar en el mercado siempre hay equipos, muchos equipos que van por delante tuyo. Entonces hemos renovado 12 jugadores. Hubiéramos querido renovar alguno que otro más, que no han querido porque han preferido otros proyectos, o porque se han metido otros clubes por el medio con mucha más economía y han mirado el tema económico, pero creo que 12 está bien, y bueno, mantienes gente importante de la temporada pasada.
0: Háblanos de los fichajes, empezando por, bueno, vamos a ir por orden de llegada. Ibi Martínez, el central, ¿qué tal?
1: Bueno, pues es un jugador que viene a sustituir a Fran. Encontrar un central zurdo en el mercado es muy difícil porque escasean, y es un jugador que se adapta al lateral y al central, y bueno, pues para nosotros ha sido un recambio perfecto por la dificultad de encontrar centrales zurdos. Hay muchísimos equipos que juegan solo con centrales diestros, porque no los zurdos escasean, y más para el centro de la defensa.
0: ¿Víctor Pacheco?
1: Pues bueno, pues un lateral, perfil sub-23, ahí tienes la ficha senior de Pablo Carbonell, pero el año pasado tenías el recambio de Izan, que este año no hemos podido conseguir que se quedara, y tienes que buscar un perfil sub-23 por el tipo de licencia que tienen. La senior solamente tiene 16, pues ahí tiene que ir un senior y un sub-23. Y bueno, pues es un chico joven que viene con muchas ganas, que tenemos muy buenas referencias de él. Y bueno, y pues te tiene que adaptar a la categoría ahora y tal, pero que lo veo bien y tiene condiciones.
0: Javi Mecerreyes.
1: Pues un 8, es un jugador ahí, bueno, ha sido un poco sustituto de lado. La nueva renovación de lado nos costó mucho decidirla, pues porque un jugador que había funcionado muy bien como persona, como profesional, como compañero, como todo. Pero entendíamos, pues bueno, que a pesar que las cosas han funcionado bien y en el medio del campo tenías tres jugadores, o cuatro en este caso, los cuatro pivotes que tienes el año pasado, los tres seniors y el sub-23, eran perfil 6. Y pues el tema de MC Reyes, de Jaime MC Reyes, es que es un 8 y es capaz de, bueno, de jugar un poco más adelantado en ciertas situaciones, de ocupar otros perfiles en el juego interior, y entonces cambias un poco para... no renovar a un jugador que nos ha dado muy buen rendimiento, pero intentar que el medio del campo esté un poquito más equilibrado en cuanto a versatilidad.
0: ¿El tema del delantero Tony Peñafort?
1: Bueno, pues Tony es un banda delantero. Es un jugador que te ocupa las dos demarcaciones. Te puede jugar en banda y te puede jugar arriba. Entonces es un jugador híbrido ahí, entre poder jugar en banda, poder jugar arriba, pues como podía ser Tico el año pasado, ese perfil de jugador. Quizá no el estilo de Tico, tan escurridizo, tan más poderoso, más fuerte. Bueno, pues te cubre dos posiciones y es un jugador que te permite tener variedad ahí en cuanto a las demarcaciones.
0: En la portería, Yagoba renovó, vuelve, bueno, está Borja Martí, un jugador que familia blanquiazul total, del portero sub-23 también. ¿Qué me dices?
1: Bueno, pues un portero sub-23 que creo que es un lujo, ¿no? Pues porque al final viene de jugar muchos partidos la temporada pasada en la misma categoría. Y el tema de los porteros sub-23 es muy complicado. Encontrar un portero que tenga minutaje en la categoría, al final lo tienen los filiales. Y bueno, hemos tenido la suerte del chico ha querido estar en nuestro proyecto, es de aquí, y creo que mejor sitio para él es este, y va a competir con Yagoba por la portería, y bueno, encantado conforme tenemos la portería de cubierta.
0: Otro delantero, Guille Naranjo.
1: Sí, pues es el jugador más referencial que tenemos, un jugador grande, un jugador de 1,90 casi. Se relaciona bien con el juego a pesar de su talla, y es relativamente rápido. Y bueno, pues uno de los 9 que estaban en el mercado y que hemos podido acceder a él. Y bueno, pues espero que esté acertado. Ha tenido temporadas muy buenas donde le valió para subir de categoría. Y bueno, la temporada pasada pues por A o por B estuvo en el San Andreu Tudelano y no fue su mejor, pero es joven todavía y tenemos esperanzas de que este año pueda hacer un año en cuanto al aspecto goleador importante.
0: También está otro que está arriba también, Alejandro Sánchez, extremo, delantero.
1: Sí, delantero, perfil sub-23 también. Al final aquí tienes que jugar un poco con las licencias senior y la sub-23 y completar la plantilla de forma equilibrada, y viene pues a tener un jugador más ahí en perfil sub-23. Es zurdo, es un jugador zurdo, se puede adaptar a la banda también en ciertos momentos porque es rápido y bueno, y ya te digo, también tiene experiencia en Ibiza y tal, y bueno, los chicos sub-23 el año pasado nos ayudaron mucho. De hecho, Izan fue titular casi todo. Diego de Pedro también jugó muchos partidos. Alex Alonso participó mucho. El portero, cuando tuvo que salir, Marcos también. Y entonces eso es vital, que el perfil sub-23, esas licencias que tiene sub-23, compitan y puedan titularizar. Y eso es lo que le da más nivel a la plantilla.
0: Claro, que no sean de bulto solo. El octavo fichaje en llegar fue Diego Rodríguez.
1: Pues bien, otro sub-23 que viene de ascender con el Rayo Majadahonda y ha participado, tiene experiencia también en la categoría. Un perfil, bueno, me viene un poco a sustituir a Víctor Sala, ¿no? Ese jugador es un 6 con dinámico, con cierto dinamismo, abarca campo y tienes tres fichas siendo 6, te falta una cuarta, tiene que ser sub-23. Y hemos buscado pues un chico pues que se adapte a las características del resto de pivotes que tienes ahí. Y también experiencia en el Adarve, estuvo en el Levante. Bueno, pues creo que para nosotros es un buen fichaje.
0: El último en llegar ha sido Josmel Zayas. ¿Qué tal?
1: Pues bueno, es un banda. Es un chico que viene de filiales, de Sporting, de Gijón y de Mallorca. Y bueno, es un chico con condiciones, con buena presencia. Jugador grande, da un 86, un 87. Y es dinámico, es rápido, es profundo, mueve las dos bandas y la delantera. Bueno, pues contento con su llegada. Lo que estoy viendo del chaval me está gustando. Tiene mucha predisposición al trabajo, sobre todo tiene un buen poderío físico, que eso es muy importante en estas categorías de obreros, que es la segunda vez.
0: Claro. Por el tema del cambio de grupo a jugadores, a equipos murcianos y evidentemente los baleares, ¿cuál es tu opinión al respecto? No sé si es mejor, peor, igual, da igual. Tú conoces esta categoría bien, tú conoces también más este grupo, porque ya has estado también en él. ¿Qué nos dices del grupo?
1: Bueno, el grupo va a ser en cuanto a nivel muy similar al de la temporada pasada. Cambias, los baleares son los mismos, el mismo los Poblense, Atlético Baleares, después creo que
0: el Mallorca
1: en la Peña Deportiva y el Mallorca B son los que han ascendido. Y ahora pues cambias a los equipos catalanes que tienen poderío, Barça, Español, sí, Reus, Terrassa, mucho, por los murcianos y los alicantinos que faltaban en ascensión nuestra. Y ahí metes a UCAM con mucho poderío, metes a Orihuela con mucho poderío, metes a Lorca con mucho poderío, Intercity, metes a Minera, similar. La ventaja de todo esto, que es lo más importante, la cercanía de los desplazamientos. Para nosotros no tiene tanto desgaste, los viajes a Cataluña eran muy largos, tú los has vivido con nosotros también en un coche, y son muy largos, y ahora pues tienes desplazamientos muchos de una hora y media, hora y media, hora y tres cuartos, y eso para el descanso del jugador es importante, para la economía del club también, porque cada desplazamiento, llevar 30 personas dos días por ahí es mucho dinero, y sobre todo a nivel de aficiones es importante. La afición del Deportivo se podrá desplazar a muchos campos, igual que cuando jueguen otros equipos aquí, también vendrán al Collao a visitarnos, y eso es muy importante. Para lo más importante que veo es eso, la cercanía, y el grupo va a ser muy similar, porque aquí he estado en el grupo andaluz, que estaban los murcianos son equipos de muy buen nivel y con mucha economía, muchísima, y entonces ahí vas a encontrar equipos de muchísimo nivel, y los alicantinos que no participaron también. Está la duda ahí, ¿qué va a ocurrir con la Unión?
0: Sí,
1: es un equipo que todavía no tiene la inscripción hecha, o no se sabe nada de ese equipo, y puede ser que esa plaza, puede ser, vamos a ver. A mí me gustaría que no fuera así, porque es un equipo en el cual yo entrené y le tengo cariño, pero bueno, ahí parece ser que tiene algún problema burocrático, o que bueno, el equipo lo querían llevar a otra comunidad, Málaga, no se lo han metido la federación, y no se sabe muy bien qué va a ocurrir. Entonces esa plaza podía cambiarse por el equipo que le corresponda, y no sé, dicen que si el Puente Genil, bueno, no sé, si el Lleida. Entonces, en el grupo nuestro puede entrar un equipo que sea más lejano.
0: Siempre y cuando.
1: Vamos a ver siempre qué ocurre cuando... y la federación lo que hace.
0: Claro, es importante eso también, ¿no? Porque ahí ha habido un problemilla, sobre todo burocrático, que se quieren llevar a Málaga. Bueno, pues al final vamos a ver qué es lo que sucede, pero en cualquier caso estamos ya ahí. Mister, ¿qué le decimos a la peña? Porque claro, la gente está ilusionada, la gente ve el proyecto, la gente... Evidentemente en estas categorías no hay nombres, no vais a fichar ni vosotros ni nadie a nombres súper conocidos, pero dado lo que pasó el año pasado, ahora con más tiempo, pues todos estamos ilusionados en que con más tiempo para trabajar pueda ser esto mucho mejor.
1: Sí, nosotros también desde el club, la afición, le transmito pues que estén con el equipo, que saquen abono, que es importante para la economía del club, y que vengan y nos ayuden, que el equipo se lo va a dejar todo como se lo dejó la temporada pasada. Creo que vamos a encontrar un equipo muy similar, en un grupo muy parecido, que el Alcoyano no es superior a nadie, pero tampoco es inferior a nadie, porque estos grupos son así, ni el Alcoyano ni nadie, y vamos a encontrar otra vez partidos igualados, en el cual primará el detalle, pues la afición que nos ayuda aquí en casa, hacer del Collao un campo inexpugnable como fue la temporada pasada, casi inexpugnable, y aquí está la fuerza del equipo. Y ya te digo, pues no dispondremos del presupuesto más alto ni de los recursos más grandes en el grupo, porque hay equipos con más recursos económicos, pero los recursos que tenemos son muy serios, y lo que sí que tenemos, y siempre lo he dicho, es la mejor afición de todas, ahí somos los mejores, y la historia nuestra es más grande que la de ninguno, o la de casi ninguno, y después nuestra afición es superior a todos, y ellos van a jugar ese punto necesario para que aquí en nuestro campo, incluso cuando juguemos cerca de aquí en campos que se puedan desplazar, como pueda ser Alicante o Elche, que son muy cercanos, pues seguro que estarán ahí dándonos ese aliento que nosotros intentaremos devolvérselo con esfuerzo y con victorias.
0: Fran Alcoy, me alegro un montón de volver a hablar contigo, que tengáis una buena pretemporada y sobre todo una mejor temporada. Gracias por estar en Ser Deportivos.
1: Muchas gracias.
0: Una y 24, antes de llegar a Magatáis la Festa con Paco Aznar, estuvimos en la presentación de la Ultra Mediterránea. Después del acto hablamos con David Miro, director de la carrera.
2: Bueno, David, presentada la Ultra Mediterránea Unión Alcoyana, datos interesantes, datos, novedades, fechas, cuéntanos.
3: Bueno, las fechas se mantienen como otros años durante la tercera semana de enero. Estaremos realizando esos eventos, ese super evento multideportivo del mundo del trail desde el 21 de enero hasta el 24 de enero del 2027, con alguna novedad que otra, que si quieres ahora pasaremos a explicarlo, y nada, con la ilusión de siempre, con un equipo que está muy ilusionado en que las cosas vuelvan a salir pues bien o lo mejor posibles, y nada, con la ilusión ya en marcha para que todo salga a la perfección.
0: ¿Cuáles son esas novedades de este año?
3: Bueno, pues entre otras, la principal para nosotros es que pues nos desplazamos en una de las modalidades, en la vertical, en la VRT, dejamos Bañeres de Mariola y nos desplazamos a Cocentaina, donde este año va a ser la sede de esa nueva carrera vertical de 6 kilómetros en formato cronoescalada, ¿vale? Desde aquí, desde la radio, dar las gracias a Bañeres de Mariola, que siempre nos ha cogido perfectamente bien, pero por necesidades de organización, por logística, por ser más eficientes en la organización del evento, pues nos desplazamos a Cocentaina, que al final también está siendo un puntal súper importante para que Ultramediterránea siga adelante, y sobre todo con la Fira de Tots Sants, que está a nuestro lado y es patrocinador principal también de la carrera. Así que nada, esa sería la principal novedad. También tenemos algún cambio que otro en la entrada de Alcoy, en la de 25 kilómetros, en la ESPE. Variamos un poquito la entrada por la zona del barrio de Batoy, y todos los demás eventos se mantienen al 100%, tanto la Pro como la One, como la Max, como la carrera, la C por M, la Stages, que es esa carrera de tres etapas, y la Kids, se mantienen en sus formatos originales y esperando que el corredor, cuando acabe, pues desee volver.
0: Ocho modalidades que marcan esta Ultramediterránea Unión Alcoyana, en la que es importantísimo la unión de tantas y tantas poblaciones que une esta prueba.
3: Sí, al final Ultramediterránea es comunidad, es un sentimiento unificado entre esos 14 pueblos y esas tres pedanías que unen el circuito de la carrera Pro de 160 kilómetros, única carrera de 100 millas en la Comunidad Valenciana, y entre las cinco únicas carreras de 100 millas del sur de Europa y España. Que esto es un aspecto que estábamos estos días analizando y estudiando. Cada vez quedan menos carreras de 100 millas y nosotros nos mantenemos ahí, así que nada, a por esa pro, a intentar que el corredor hable lo mejor posible de nosotros y a cruzar los dedos para que no tengamos ninguna alerta como el año pasado.
0: Labor de equipo totalmente, Raquel Miralles, que se encarga también de la parte internacional. Qué importante es, porque esta carrera ha despegado de una forma tremenda, ya lo vimos en la edición de este año 2026, pero es que la 2027 estoy seguro que va a ser igual o más.
3: Pues si el año pasado tuvimos 300 internacionales, pues te voy a dar una primicia ahora en vivo y en directo, con las inscripciones a día de hoy, porque hemos abierto inscripciones preferentes referentes para esos 1.700 corredores del año pasado, a día de hoy, con los inscritos que tenemos actualmente, el 50% son internacionales. El 50%. O sea, es una auténtica barbaridad. O sea, estamos creciendo a nivel internacional de una forma exponencial. Para nosotros es un orgullo que puedan venir a Alcoy, a Cocentaina, a Muro y a esos otros 12 pueblos de la comarca del interior, del Comtat y del Alcoyá, de la Mancomunitat. O sea, es un orgullo que vengan aquí, que conozcan nuestra tierra y encima que tengan que pernoctar, que tengan que comer, que tengan que comprar. O sea, al final también no solo es un evento deportivo, Isma, también es un evento económico para dinamizar las comarcas del interior y ya te digo, es que nos está dejando alucinados la inscripción, cómo está funcionando. Incluso, te digo otra primicia, como sigamos así, en breves días tenemos que empezar a cerrar alguna que otra modalidad.
2: Es una auténtica maravilla. Hay tiempo de aquí a enero de 2027, ¿qué más destacarías de lo que se ha dicho en la presentación del evento de hoy?
3: Pues lo que más destacaría es que tenemos un equipo de 30 personas que ya están trabajando en la carrera, 30 personas coordinando ya diferentes aspectos de la carrera, pero es que detrás de ellos tenemos 35 coordinadores de zona que van a estar en los diferentes puntos y avituallamientos del circuito, porque tenemos una carrera con 25 avituallamientos, con eso te lo digo todo. Detrás de ellos hay pues esos 400, 500 voluntarios y gracias a ellos y a ellas, pues Ultramediterránea es eso, es una carrera no solo hecha para los corredores, sino también por esos voluntarios, esa gente que se deja horas y horas su piel en la montaña para que corredores y corredoras pues tengan comida, tengan alimentos, tengan líquidos y que cuando acaben aquí en Alcoy, en la sede de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, pues hablen mil maravillas de la carrera. Y es lo que queremos, que el voluntario también se sienta partícipe del evento y que se sienta también como un atleta más, de otra manera, pero un atleta más. Y al final ese binomio corredor-voluntario es lo que hace realmente especial Ultramediterránea.
2: Gracias, David.
3: Nada, gracias a ti.
2: Hasta aquí Ser Deportivos, la 1:30 de la tarde.
4: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante, por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
5: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, amagatalls de la festa. Este dijous tinc el plaer de comptar amb Ignasi Reig, que és el president de la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina. Ve acompanyat de dos càrrecs d'aquestes properes festes. Rubén Sanchís Oltra, abanderat Moro, des Bequeteros. Fernando Pascual Torró, capità Moro, des Mudéjares. Ana Mico Llavorí, abanderà cristiana, des Contrabando. I Mateu Sala Torró, capità cristià, Almogàveres. Pues no em puc vindre. Uno no s'encontra bé, esperem que no sigui darrere jo. I l'altre, pues està fent feina l'home i la primera és la feina. Però jo crec que entre els tres personatges, tres persones festeres que m'acompanyen avui, crec que donarà prou joc per a omplir mitja hora de programa. Primer que res, tinc que donar-vos les gràcies per acompanyar-me, perquè vindre de Cocentaina sí, no deixa de ser un fastidi, no? Vindre en un cotxe i saber per aparcar. Així esta carrera és molt difícil, Nasi. Jo vaig aparcar un dia i tinc un diploma i tot. I és hora intempestiva, esteu fent feina i tot. Ignasi, el president, Ignasi Reig, tu era el primer any que fas,
6: El primer any, així és. Bon dia, Paco, i moltes gràcies per convidar-nos avui a
5: estar. És un plaer grandíssim, però sobretot en Cocentaina tinc molts amics i és així, mira, a Pepa Prats, a Hipòlit, a Lluís Pere, bueno, sí. Un abraç ben fort a tots, perquè tinc molts amics allí de Cocentaina i de veres, i sóc un admirador de les festes que feu, perquè feu unes grans festes. Bueno, però a tu el desitja com a president que almenys que arribés al si no és una vora qui salta més, però almenys tens... T'han deixat el llistó a les altres
6: presidents. Sí, no? així és. La feina dels presidents anteriors i presidentes és una feina extraordinària i certament tinc una feina difícil de, com a mínim, igualar la qualitat amb què els antics presidents i presidentes van organitzar les festes.
5: Tu vas fer l'any passat un càrrec, no?
6: Jo vaig ser l'any passat capità Moro, sí.
5: Bueno, però no... T'ho he ensenyat en la llibreta que no vas poder vindre, però que siga, no vas vindre, perquè ho van gravar.
6: Sí.
5: Però bé, i... Posat a esperar que allò, bueno, allò és públic i això... En això no es veu la feina que feu tan
6: no,
5: gran.
6: No, mare de Déu, Hi ha una feinassa que jo ni m'imaginava, que hi havia, eh? Mira que s'ho fes de fa molts anys, però és que hi ha un milió de cosetes xicotius, que si un diploma, no sé què, que si la batuta del director, que si no sé... en fi, és que estaries tota una vesprà dient coses i no acabaries.
5: No acabaries. I jo crec que, millor em perdonareu perquè a voltes parle de mentalitat del meu poble, no, Alcoi? Però crec que quasi tots els festers haurien de passar per la junta directiva d'una junta d'estrès per a saber el que es treballa, eh?
6: Sí, bueno, i sobretot també després, bé, quan el queixes, saber tot el que hi ha darrere, no? Perquè dius, no, és que a mi m'agradaria que jo què sé, que no sé què, però bueno, val, és que això vol dir coordinar-se en els aguasils, en la policia, jo què sé, en la Guàrdia Civil, en fi, és un exercici logístic que és brutal, no? I per tant, quan a voltes demanem, com a festers, de forma molt innocent, és que jo voldria no sé què, doncs això no sé què implica mil coses, no? I...
5: Després, en Cocentaina, és una cosa d'admirar. Els habitants, més o menys, no anem a comptar, 11 o 12 mil, i les grans festes que feu. No sou que us no podeu, perquè sou 14 filaes.
6: Setge.
5: Quines són les altres dues noves que tenia?
6: No sé quines tens en ment, però les dues últimes són Cavallers de Llúria,
5: sí, l'any passat ja
6: sabia, i Es Contestanos, que es va refundar fa uns anys.
5: Es va refundar, sí. Bueno, anem a parlar en Rubén Sanchís Oltra, que és abanderat moro dels bequeteros. Enhorabona, primer que res.
7: Pues moltes gràcies.
5: Gràcies per acompanyar-me i enhorabona públicament, perquè jo fer un càrrec com es va, això sol eixir en una fuera o en una taula de fer-se allà un colpet, no?
7: Pues exactament, així no va eixir, en un dinar...
5: Si algú un emprenyador diu, mira, tu podries ser l'abanderat.
7: Exactament, i a partir d'ahí comença a enredar-se...
5: I vas tindre que anar a casa, jo no volia, però...
7: No, precisament va ser en ma casa.
5: A ta casa?
7: Jo visc en el camp i teníem ahir una festeta a tots els amics i a partir d'ahir és...
5: Entonces tu vas eixir en ventatge perquè la teva dona és festera també.
7: No, al revés, jo va ser la dona i les filles les que quan ho van sentir en seguida em van espentar.
5: Favorites les tres?
7: Les tres.
5: Bueno, sí. Com era el traje? Dir-me, que tu i jo som amics.
7: Pues molt bonico.
5: Això sol és...
7: Espectacular.
5: Espectacular.
7: No, pues és un traje... Bueno, nosaltres tenim una història un poquiu que és aixina més pacifista, és més d'un ambaixar, i a partir d'ahí pues, és un traje que no és guerrer, evidentment.
5: Senyorial.
7: Més senyorial i menys guerrer, vaig a dir. Menys metal, menys...
5: Més de corte, menys metall, més bordatge, exacte. Més tailes boniques, no?
7: Exactament.
5: Però a mi m'agrada això, a mi m'agrada
7: bueno,
5: molt
7: això. Va a gustos, però jo espero que agradi a la gent.
5: Perquè hi ha filaes que em perdonen els lampisteros perquè tots tenen dret a viure, no? Però hi ha fila que no requereix tant de metall. La culpa no és d'ells, és del dissenyador.
7: A veure, també va en la història que vull descomptar, crec jo.
5: Exacte.
7: Nosaltres tenim
5: si
7: una història
5: guerrer,
7: que anem a
5: si
7: contar en la que no és una batalla, no és una guerra, per tant, també hi ha, com per exemple el nostre company, l'Almogàver, que és al contrari, és molt guerrer. Segons tinc entès, és molt guerrer. I entonces va molt en la història que cada un conta.
5: Qui te l'ha dissenyat?
7: A mi me l'ha dissenyat Javi Sellers.
5: Javi Sellers, que és de Cocentaina?
7: Sí, de Cocentaina.
5: No
7: i el que és la confecció me l'ha fet a Saúl Santonja, que també és de Cocentaina.
5: Molt bé.
7: Tot queda en casa.
5: Pareix bé, pareix bé, perquè si mirem, a part de Ximo i companyia, que eren així molts, Cocentaina té un arxiu musical bestial, quatre bandes de música, vull dir que és un poble que viu la festa de tradició i la fa... en honor a Sant Hipòlit i s'ha acabat.
7: És que Cocentaina té molta història, també.
5: Molta història.
7: No som un poble que fa 4 dies que fem
5: que no
7: festa. Tenim darrere molta història.
5: Hi ha pobles que sí que fa poquet, però pobles de tradició, pues, Ontenyent, Cocentaina, Muro, també, Villena, Alcoi, Xixona... Sí, però hi ha molts poblets que no...
6: Nosaltres, Paco, si em permets, tenim el primer document que parla de les festes de morros i cristians, que a més tinc l'honor d'haver-lo trobat jo en l'arxiu municipal, en l'arxiu històric municipal de Cocentaina, és de 1748. No vol dir que no es feren festes de morros i cristians abans, potser es feien abans, yeah. Però el primer document que tenim, que parla ja de les festes, i és un document molt curiós, perquè és un document uns dies abans de les festes, explicant que el capità s'ha caigut del cavall, s'ha fet mal i que no podrà eixir a festes. I l'Ajuntament ha de buscar un capità 4 o 5 dies abans de festes, per tant, que no vos mire perquè no vos passi això a vosaltres, no pugeu a cavall aquests dies. I per tant, l'Ajuntament, que era qui organitzava en aquell moment les festes, està preocupat, el consistori, i fan un ple especial per buscar un capità nou.
5: Rubén, tu què vas, en cavall?
7: No.
5: Bueno, pues ja sé que vas en carrossa.
7: Anem tota la família junta.
5: Tota la família junta.
7: Per tant, anem... És 4 de casa i els meus 3 nebots.
5: A veure,
7: 7,
5: deixa'm perquè si tu... Això sí que es pot dir, perquè han de vendre el producte, no? Han de vendre perquè han de baixar del Coll i de tots els pobles de la contorna a veure't. Tu vas tu davant?
7: Vas jo
5: la
7: davant.
5: La col·locació... En la carrossa vas tu davant, allà
7: bueno, costa. La col·locació...
5: I entre els dos fills, la col·locació, dic. I les dues filles i la dona...
7: Exacte, anem els 4.
5: Anem els 4.
7: Sí.
5: Molt bé. I es posa
7: els 3 nebots davant.
5: Davant. Bueno, anem a veure Fernando Pascual Torró. Jo hi ha un Torró, ja no serà família teva, que jo no els és una, no?
8: Sí, és
5: sí?
8: Família, és família.
5: Però
8: sí,
5: ja
8: sí.
5: Fa anys que juga allà.
8: Vaja, molt bon dia.
5: Un bon jugador, de veres.
8: Claro, claro.
5: Bueno,
8: A més, són parells de la meva fila.
5: Capità Moro,
8: Sí.
5: Això són paraules majors
8: sí,
5: de
8: això...
5: la fila Mudéjares.
8: Efectivament. Això ompli la boca ja.
5: Això ompli...
8: Paco.
5: Bueno, tinc que dir que és un capità que el capità cristià des d'Almogàveres, que no sé jo, però este és un gran capità, suposo que de tot. Però de talla, també. Si no medis 2 metres, serà quasi.
8: No arriba.
5: Però molt polit, molt polit. I com era el teu traje?
8: Pues el meu traje també és molt bonico, com tots, i pues, ganes ja d'estrenar-lo.
5: Però tu no m'havies dit a mi, quan has entrat, que eres amic meu, que s'han fet amics en seguida, i que anava a explicar-me com era el traje.
8: Claro, en tot el detall possible.
5: Pues... I el detall possible és dir que és molt bonico. Això ja ho sabia jo.
8: No, doncs pues és un traje que el primer cop d'ull pues la gent veurà que és un traje que està
5: molt...
8: que es basa en els colors Mudéjars i hi ha una identificació plena en la nostra
5: fila. Es nota que era un capità.
8: Jo crec que sí, però això ja va a gusto.
5: Has d'estar convençut de que es nota que és un capità.
8: No, però sempre queda
5: i té alguna connotació en la fila?
8: Moltes.
5: Representa molta. Però
8: moltes.
5: A mi m'agrada això. M'agrada que el capità, ja que és... Perquè el capità no eres tu, no eres Fernando Pascual. El capità li l'han donat a la fila.
8: Per supost.
5: Tu has tingut la sort de representar-lo.
8: Jo he tingut la sort i l'honor de representar la meva fila.
5: I entonces, té que dur una representació en el traje.
8: Sí,
5: i
8: la gent veurà en el primer col d'ull el que dic...
5: Que és dels Mudéjars. Que no podria així en Estarix.
8: Per poder podria, però no seria d'Estarix.
5: No deuria.
8: Saps? I estàs pues, molt content i serà, sí que tindrà un toc més...
5: Qui te l'ha dissenyat, a tu?
8: Pues me l'ha dissenyat pues, una persona que tu també coneixes, que és d'ací d'Alcoi, que és Juan Climent.
5: Hombre, Juanín. Juanín,
8: molt. Estic molt content. Pues,
5: un abraç, Juanín, un abraç.
8: I entonces, pues, estic molt content de ser
5: el treball creatiu.
8: I ell... també d'ací d'Alcoi, el Molinar.
5: El Molinar, hombre, Diego. També ells
8: sí, ja té tenen... ganes de jubilar-se, però encara està aguantant.
5: Està aguantant. I és una pena perquè ho fan molt bé, i has vist tu el que tenen allí, que... perquè el traje és, no sé, Roberto Pérez, treballs per a la festa, bueno, no vull nombrar, Moïnya, és tot. Ho fan ben fet per a poder-lo gastar, com si... És com si... també està el règim d'alquiler de les esquadres, en el que tenen que fer-ho ben fet perquè pugui
8: aguantar
5: en 3 o 4 o 5 poblacions, que és quan ells li trauen els mitjans. I vols que no hem pogut, però millor en sabeu dir alguna cosa. Ana Mico, llavors, és la bandera cristiana del contrabando. Sabeu alguna cosa de la xica? Va,
8: sí,
5: és una xica...
8: Sí,
5: indudablement que ella i els maseros no poden canviar. Ella sí que tenen que marcar el traje idóneo.
8: Pues
5: que
8: mira,
5: és jo te ho contes, de la fila.
8: Si em permeten els meus companys, sí. Ells, la seva família, Mico i Aurí, són, ells diuen, no, que són una família de bandera, perquè son pare ja va eixir de bandera, sa mare va ser la primera dona en la festa de Cocentaina que va fer càrrec, i a més és modista, que enguany ha sigut la mantenidora de la revista de festes, i ella, sa mare, és la que li dissenya i la que li confecciona, perquè és modista.
5: L'ha dissenyat sa mare tot. Segur que serà, que anirà guapíssima.
8: Està molt contenta i per lo que es diu.
5: Bueno, ara parlarem de Mateo Sala Torró, que és el capità cristià al Mogaves, perquè en el vostre permís el tècnic està fent-me unes senyes pels consells publicitaris, vale?
8: Vale, perfecte. Perfecte.
4: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat, i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al Cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
9: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
10: Servitaxi, el 37-37.
4: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
5: Veu que els consells són necessaris. Estem parlant de Mateo Sala Torró, que era el capità cristià del Mogàvares. Sabeu alguna notícia? Ell que està malalt?
7: Sí, tampoc.
11: Està recuperant-se per festes.
5: Bueno, festes, Mateo, recupera't del tot, que estan esperant-te tot el poble contestar. Va veure't com defines.
8: Sí, des d'ací també li enviem un fort abraç i el desig que recupere pronte.
5: Molt bé.
8: Pues mira, Paco, a Mateo li ha ensenyat Santi Carbonell.
5: Santi Carbonell, que també el coneixerà, suposo. Santi Carbonell i Víctor estan... L'any passat sí, l'altre van fer quatre càrrecs, dime.
8: I li confecciona el trencat, ací també. Del
5: el trencat, sí, també.
8: Mitchell. I bé, i el que es diu també és que està molt content, pues perquè resulta que Santi Carbonell va ser alumne seu de pràctiques quan va estudiar cuina, i entonces, pues això ja, imagina't els anys que fa que vaig estar en aquell moment, no? Que quan Mateo era capità, pues li dissenyaria a Santi i així n'ha sigut. Mira,
5: que Mateo Sala és cuiner, no?
8: És el, sí, és
5: cuiner. El famós Sala que diuen de cuina que hi ha en Cocentaina.
8: Bueno, no sé... Crec que no,
11: un bar, però... Mateo té un bar en Cocentaina, un bar que ha mogut molt a la joventut,
8: el bar Ferrocarril,
11: i és seu,
5: sí,
11: i treballa allà.
5: Que jo ho he sentit anomenar.
8: I a més, el torró, ixe que dius, també és el mateix torró de...
5: També és torró de...
8: També és
5: també família.
8: També és família. El mateix també. Jugador.
5: És que hi ha...
8: Tot queda en casa.
5: Per exemple, sí, l'altre és el Collal Pasqual, però el Micó també, però Llavorí i Torró, això no...
8: Això és indiscutible.
5: Això són indiscutibles. Bueno, una pregunta, que això sí que me la podeu dir. Qui vos toca? Quina banda vos toca?
7: Pues a mi m'acompanyarà, la banda és la de la clandestina, que ve de la primitiva, de Sidocoll.
5: Ah, la clandestina, la primitiva. Home, el director és de Cocentaina,
7: sí,
5: director de la
7: Francisco,
5: primitiva.
7: Que a més tocarem la marxa, Valor. També te la puc dir, que tocarem al Manà, que la van estrenar en guany el capità
5: cristià. I que és de Paco?
7: Sí. Que és de Paco, sí.
5: Paco, un abraç ben fort. Aquest xic, jo no sé com pot compondre tant, perquè ell encara és peluquera, no?
7: Sí, sí.
5: El seu ofici.
11: Sí, però l'he escoltat l'altre dia i vaig anar a tallar amb el moño allí perquè tenia que parlar-ne una cosa i vaig dir, mira, Francisco, aprofita i talla el moño.
12: I
11: li vaig preguntar, tu, si has de posar peluqueria i música, què diries? I vaig dir, mira, doncs 10% peluqueria, 90% música.
12: Sí, és que és de veres.
11: Sí, sí, sí.
12: De veres, ell... Creu de, des de la Creu de Borà, a lo millor una altra, sé, totes les peces que fa peguen de ple, de veres, i a voltes
8: són
12: ha fet
8: molt, són molt úniques.
12: Tota sí, la música.
11: Però jo crec que és més, jo diria 99% música i 1% perruqueria, i no perquè siga mal perruquer, ojo, sinó perquè la música és tan excel·lent que trenca tots els mòduls. No?
12: No, i fica't tu que si no coi en la vella, pues van prendre, vull dir que va traure, va ser per votació, no és que va ser, che, podríem buscar el director este, no, va ser per votació, luego vol dir que és un gran músic,
11: és un gran això, músic. I un gran percussionista i un gran compositor.
12: És que músics grans han hagut tente, tal Vicente, che, que va ser de Pamplona, director molts anys, José Vicente, no sé,
8: que guany s'ha retirat.
12: I la veritat que va fer una peça pels Cordoneros molt, molt bonica, 95, sí. Molt bonica, sí.
11: Bueno, i té moltes, eh?
12: Sí.
11: Marfil,
12: sí. Dir, és que, a més, és que l'arxiu, bueno, don José Pérez, qui l'olvida, no? El manquet, maldit, que diem, si no,
8: el mestre.
12: Els meus pares, així, en els xanos, sempre, des que la va tocar escriure. Sí. Zoraida Mir, la vam estrenar en Assig, Zoraida Mir, un segon premi. Vull dir que teniu un arxiu grandiós, grandiós de música, i això demostra que... Ja heu fet encara no el concert del Palau que sóleu fer.
11: Són tres concerts, les tres bandes de Cosentaina, el primer és demà, que és el del Malpasset.
12: Ah, demà és el Malpasset.
11: Sí, i la setmana que ve tenim el de la Unió Musical i l'Ateneu.
12: Deu tres bandes en un poble de aproximadament 11.000 o 12.000 habitants, sí. Ja era ficció musical.
11: Mira, avui he vist la xifra oficial, perquè me l'ha passat l'Ajuntament per una cosa, he vist d'allà la xifra, 9.400.
12: 9.400, què?
11: Persones, en Cosentaina.
12: Habitants?
11: Habitants, sí.
12: Ja veus tu. Jo dia 11 o 12, ja veus tu.
11: Sí, jo també pensava que eren 11.000, però avui la gent em va passar un paper i dia 9.400.
12: Sí. A mi no m'ha... Jo he sabut de dates de que n'havien 11, saps? Que això no m'ho he inventat jo. Però ha mermat un poc, però encara més mèrit perquè... El que jo sí que, i em perdonaran els contestants, que s'estime molt, perquè ha baixat molts anys, i sempre dic això, aplaudisquen, per l'amor de Déu, que jo he vist l'arrencar, mira que és bonica l'arrencar, el passeig, gires el cantó i ja veus el càrrec allà damunt, i estan en els gotets, i fa calor, i estan... Mireu els gotets, i que això mereix un aplauso. Com...
8: Ja ho crec, ja.
12: Ja ho crec, és que això el motiva. El dia que tu gires allí i sent que és el teu poble, que s'entusiasma aplaudint-te, això t'omple
8: d'oig. És una injecció d'adrenalina intravenosa.
12: Perquè a gosar és que és bonic el passeig així és lluïdor.
11: Bueno, jo sempre dic que és un carrer que està fet a posta per les festes. Amb totes les medides, les acer, les voreres, el paviment, tot està fet a posta per festes.
12: Que coses, com els pobles, es tria el lloc. Sabeu que, per exemple, no estem parlant de les festes del meu poble, però està aprovat de quan jo estava en junta el nou itinerari, que és pel camí, que és més ampli i tot, però un fester no el lleves al Sant Nicolauet, que pues allí igual. Qui s'atreveix a llevar el passeig? Que diguin, però ara ho farem per la carretera, que a veure què s'atreveix.
11: No, però mira, demà fem en Cosentaina, on hi ha una fila de Berberes Bors, que organitza una entrada demà, i per tant, tots els que vulguin vindre a altres pobles poden estar més que convidats. Demà organitzen l'entrada pel circuit històric, no? Que començava en el Pla de la Font, i anava pujant per cadal fins al pla, si no m'equivoqui,
12: sí,
11: però la volta...
13: Volta a prova de so, no?
11: Pareguda a la volta, però no sé exactament la volta del professor, però sí. Demà, no recordo quina hora és, diria que és les 7, mira, ara ho miraré i vos ho diré. Però si algú vol vindre, i és una fila només que ells, que són els que ho han organitzat, i segur que serà xulíssim.
12: Perquè veurà tot el formet, el que diem l'entraet, ho feu pel passeig.
13: Sí,
12: tot és el
13: pla. Tenim el pla, que també és espectacular. El final és molt espectacular.
11: Mira, a les 7 i mitja. Demà a les 7 i mitja, arrencant en el Pla de la Font.
12: I això és històric, això vol dir...
11: Sí, és la recreació de l'entrada mort històrica, sí.
12: Ah, sí? A veure, això és bonic que com a record, que hi hagi algú que escalfa el cap de fer... Això és d'agrair i l'enhorabona, però el dia del... Quin dia són les festes, diguem-ho? diguem-ho, perquè passen tot
11: l'entrada és el dia 8 d'agost.
12: El 8 d'agost sol.
11: Per tant, sí. És la nit de l'olla, que diem nosaltres, és el 7, l'entrada és el 8.
12: Divendres, el 7, divendres.
11: Exacte, el dia Sant Hipòlit és el 9 i l'Alardo el 10.
12: Que permetis-me que preguntes si saps tres coses. Què ha pintat la portada? També, mira, devem recordar-la.
11: Sí, enguany...
12: La portada de la revista.
11: La portada de la revista, sí, sí. Que és el mateix que el cartell, per cert, ara t'explicaré.
12: Ah, el mateix.
11: Sí, enguany commemorem el centenari, l'efemèride del centenari del naixement del canonge Soler Cardona. El canonge Soler Cardona va ser una persona, un artista que teníem en Cosentaina, que ens va deixar fa no molts anys i va fer una obra magnífica sobre les nostres terres i en particular sobre les nostres festes. Aleshores, enguany hem fet molts actes al voltant del canonge Soler Cardona. Per exemple, el dia 6 de maig, si no m'equivoque, vam inaugurar una exposició temporal de la festa de Cosentaina, pintada per el canonge Soler Cardona. I enguany, la revista de festes, hem posat una pintura seva, sí, sí. Que és un càrrec que ve a ser un càrrec moro i cristià alhora, no? Simbolitzant la germana Mora.
12: Me l'ha muntat un senyor de...
11: Sí.
12: Perquè no ha posat el quadre...
11: No, l'hem cartelitzat.
12: Oberta,
11: no?
12: Sí. Sí.
11: I el cartell i anunciador també és una altra obra seva, i després també dins de la revista de festes, les portadetes que hi ha dins de la revista,
12: sí,
11: ho hem farcit en gravats seus, que tenim molts gravats.
12: Feia gravats també.
11: També feia gravats, sí. I hem posat molts gravats de la retreta, com feia antigament la retreta de Cosentaina, que era en farolets, etc.
12: Molt bé. Qui hi ha l'himne, qui el dirigeix, i en tant músic bo?
11: Doncs mira, precisament Francisco Valor Llorenç.
12: Francisco Valor, sí, Paco. És doble hora bona, carai.
11: Sí, perquè ella va dirigir l'himne en el 2005, si no m'equivoque, quan era molt jovenet, i pensem que, clar, la trajectòria que ha experimentat des de l'any 2005 fins ara, en 20 anys, és una trajectòria espectacular i que ha posicionat altra volta la música festera de Cosentaina en el top.
12: Somereix, la veritat que l'home somereix perquè... Du el nom de Cosentaina per tothom.
11: Sí, sí, i jo viatge molt i vaig a festes de morts i cristians de tots els puestos, en Catalunya, en adolescents dels puestos, sents peces seues en tots els puestos, en tots els pobles de tota Espanya.
12: Sí, sí,
11: jo,
12: sí.
11: Mira, se me posa la pell de gallina quan vaig al poble que sigui i sent pues, Creu d'Aurà, Benalsagui, Roperia Ximo...
12: No sóc arboreu, però en Alacant farà al millor 40 o 32 o... No recordo els anys. Van tocar Zoraida Mir. Diu, mira, em vaig quedar Zoraida Mir, tu, la banda. I em caguen, em vaig pèl de punta perquè vam estrenar així i de veres va ser. I toquen peces taurines, sí. Molt senyal. I bueno, i en les... I perquè tots el colatero, només té que el diga les voltes que en canvis de guàrdia de Canadà, d'Inglaterra...
11: Sí, tot el món. De fet, enguany també estem de febrer.
12: Que pena, que a mi molesta el millor vegada que fan...
11: Això és per matar-los, efectivament, Paco, ahir coincidim tots. Però enguany celebrem el 80 aniversari de la mort de Gustavo Pascual Falcó. Corregim si m'equivoqués, sí, no? La mort de Gustavo Pascual Falcó.
12: Jo vaig tindre un net així,
11: sí.
12: Fa molts anys.
11: I, bueno, i en conseqüència estem fent també molts actes al voltant d'aquesta efemèride. De fet, per exemple, el mantenedor del sobre de càrrec va ser
12: un detall, una anècdota graciosa, i dec de dir-la perquè... Diu, bé, jo, bé, orgullós, m'abuela, no sé què. Diu, però de quan en quan, pam, el ve un sobre del banc de drets d'autor, pues, no va mal, no?
13: Sí, sí que... això sempre va bé.
12: I fica-ho, jo, xaval, que això ja fa molts anys, que he deixat de ser-ho, buscant un bord, que raro era que no es tocara així al coll buscant un bord. Mira que és bonica. El que para que són peces que les has sentit és com Ximo d'Ontinyent, que ho han adaptat per a himne de
8: festes.
12: Ximo té el que perd el pas en Ximo que no isca a la festa. Ximo és el que para que s'ha sentit tant que ja no la toquen en les poblacions. No,
11: sí que la toquen, sí que la toquen.
12: Però encara la toquen...
13: Sí, quan en quan les clàssiques...
8: Sempre són les clàssiques.
12: És que té tots els ingredients per... Teniu ganes, dormiu per les nits ja o què?
13: Bueno, intentem dormir contra la calor. I el nervi, doncs costa un poc més.
12: És que ho teniu ahir, és que ho teniu ahir verdaderament.
8: Però aquestes festes no va fer calor, ja ho han
12: vist. No. Vosaltres, que carai...
8: Farà frescoreta.
13: Que vinga tot el món, que van quedar que la faria tot en juliol.
12: Jo crec que la calor està fent-la últimament tot... aquests dies, en agost ja no em quedarà quasi de
8: Va per ser, no.
12: De festes. Sí, sí. Bueno, hi ha un acte que es fa el dia de Sant Hipòlit, que això crec que no fa ninguna població, la presentació d'armes, no?
11: Bueno, sí, hi ha poblacions que la fan. Mira, per exemple, Bocairen sense anar més lluny. El que passa és que aquesta confió era un poquit diferent. Té un altre nom, que no revista de Guàrdia, té un nom, no recordarà el nom exacte, Bocairen, que perdona, és de Bocairen. Però la fan després de l'entrar. Després de l'entrar, és un poquet diferent de Cocentaina, però l'essència és la mateixa, el concepte és el mateix. Per tant, clar, és que hi ha tants pobles que fan moros cristians que a la Carrasca sempre hi ha algo que...
12: Cocentaina té les festes brillants, com he dit jo, i no ho dic per dir-ho, perquè ho dic tots els anys, seria ser un mentirós, i jo que mentira que dic en cau un ull. La veritat que fem unes grans festes, però hi ha uns actes que són típics, que són...
11: Bueno, l'ambaixada de les tomaques...
12: L'ambaixada de les tomaques és una cosa humorística que està molt bé, però l'arrencada de la Diana és molt emotiva, bueno, molt bonica, el de la presentació d'armes també, i la veritat que sou una població que